0: Premià Mèdia. Informació.
1: Jornada agitada el dijous 30 de juliol a Mataró en matèria de successos insòlits. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa, segons el relat que en feia l'Ajuntament. La patrulla de la policia local desplaçada a l'indret va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs i van haver d'actuar dues unitats de bombers. Unes hores més tard, cap a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien com esperitats amb el botic cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Segons informava TV Mataró, aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret, però com diem, l'assalt va deixar atònits molts clients del centre i que fins i tot van provocar un atac d'angoixa a la dependenta de la joieria.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Mirar-nos.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Tanquem la temporada de l'Espai de Llibres a l'Ona Maresme amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Marc, què tal? Com estàs?
3: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així una miqueta...
2: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no?
3: Chuchi,
2: que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres... a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt i tu també?
3: Jo també.
2: Vale. Comencem per un meu?
3: Vinga, sí.
2: Va. El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale. És de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
3: Sí.
2: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però... té una faceta...
3: Però ella ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a pel·lícules de l'Oest, em sona, no sé quina, però sí.
2: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut. Vale, o sigui...
3: No van anar
2: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Mm-hmm. Però sobretot... em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
3: sí.
2: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
3: Perquè, tot i que sigui, sí, tu creus.
2: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
3: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre s'ha vist molt una persona molt sensible, no? A vegades...
2: Sí, per les lletres que
3: fa. Per protegir-te una mica...
2: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre, en espais tancats...
3: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
2: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
3: Sí, vols posar una pantalla,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, molt reservada.
3: Distància.
2: Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final... doncs n'ha fet molts.
3: I sobretot n'has fet de... això.
2: N'he fet un, dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està... Bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt, molt satisfet que el vaig fer al meu pare. Res, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
3: Val, és com informació, no? Com a
2: exacte.
3: Coneixement.
2: Sí, sí, sí. Aquest és el meu primer llibre.
3: Vale?
2: Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
3: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
2: Sí.
3: Pues, és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea, d'Homer. amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutlas.
2: Per sempre... Molt curioses, molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
3: Però són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
2: Ho anava a comentar, sí.
3: Digues, digues.
2: Va, Nolan, va. Vinga, va, respectem en Chris Nolan.
3: Tens ganes o què? O sigui,
2: sí,
3: no?
2: És interessant.
3: I esperança?
2: Sempre
3: sí?
2: Que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
3: Sí.
2: Tant pel·lícules com videojocs, que també això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals,
3: sí.
2: Per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre?
3: No
2: quan
3: sé.
2: El llegeix, sobretot.
3: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot en aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
2: Bona moralina,
3: i arribar,
2: hòstia.
3: No sé, i entendre realment perquè al cap i la fi, ell quan torna... Ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que d'això es tracta la vida, no? De
2: carai.
3: Saber qui som i malgrat tot el que passa, no?
2: La moralina del dia.
3: Eh? És que per mi és un llibre molt important, sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: doncs sí. Perfecta sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... Aquest tipus de llibre,
3: no,
2: jo diria.
3: No, encara,
2: hem fet
3: no.
2: Còmic, hem fet
3: mira,
2: còmic.
3: No se'ns ha acudit.
2: Justament,
3: sí.
2: L'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
3: Sí.
2: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
3: sí.
2: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
3: Sí.
2: La diferència bàsica és que es llegeix al revés.
3: Sí.
2: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta, no?
3: És que, clar, és molt diferent. Sí.
2: Clar, molta gent diu, com es llegeix el manga?
3: Sí.
2: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon. Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka. És en Mato, però l'editora és Norma. Norma, que és una editora hiperconeguda,
3: sí.
2: No? Que és molt famosa.
3: Sí, ho fan molt bé.
2: I el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo, jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant, òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o juguessis al videojoc,
3: sí.
2: Però jo volia portar això perquè és una saga que la porto doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
3: Jo crec que és immortal.
2: És immortal.
3: És immortal.
2: I a més és... una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també, doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga,
3: sí.
2: És una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta i a més curiosament que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
3: Ostres,
2: que és el primer nom que es va dir i d'aquí ve Pokémon.
3: Pokémon.
2: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res,
3: sí.
2: Recomanació del 1997,
3: mare
2: si voleu, per curiositat,
3: sí.
2: La primera edició. I, bueno...
3: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
2: no.
3: un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
2: Ha mogut molta cosa, sí,
3: Vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
2: N'hi ha mil i pico.
3: Sí, és una passada.
2: Jo me'ls sé tots, cosa que... passa amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis més feina.
3: Anava a dir, perquè si no, això és ja neurodivergència total.
2: No em doneu més feina, I ja està. Però, bueno, les recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
3: Sí.
2: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
3: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
2: Vale,
3: un de riure, perquè si no riem una mica, això és un rotllo. És en Tom Sharp, no? Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor i és genial i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges és un noi que és literal i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i...
2: Què vol dir literal?
3: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
2: Obedient,
3: no,
2: és... en aquest cas, també.
3: No, però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
2: Carai.
3: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat i, clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recollit i tal, doncs han de fer una missió de rescate que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
2: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
3: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre. És molt fàcil enriure's de les coses.
2: És molt curiós, sí.
3: Però fer riure, no? Arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
2: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
3: Clar, mira,
2: és amb imatge, És amb imatge, però...
3: Però és aquest tipus d'humor que quedes com molt pillant, no? Que, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd.
2: Que llavors,
3: i...
2: sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
3: Exacte, és diferent.
2: És diferent,
3: Sí, m'agrada molt la Terra.
2: Sí, és molt bona.
3: Encara ara m'enric molt.
2: Ara me la vull veure.
3: Jo també.
2: És molt bona.
3: Sobretot el pilot automàtic.
2: Sí. El ninot inflable. Sí, és
3: genial.
2: Remar, un plaer.
3: Sí, ha estat molt divertit.
2: Tots aquests programes, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
3: Sí.
2: Res, un plaer també de descobrir aquests llibres d'avui, que són
3: els
2: personals.
3: Sí.
2: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
3: Val. Moltes gràcies per tot.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Mobile Ventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
3: Hola.
4: Hola, bon dia.
2: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
4: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
3: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
2: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
3: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
4: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
2: Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
3: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
4: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
2: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
3: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
2: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
3: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
4: Sí,
3: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
4: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
3: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però, bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
2: Mm-hmm. Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents, a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
3: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
4: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
5: Clar.
4: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
5: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
3: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no?, en els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
4: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
5: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
4: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
5: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al Maresme.
4: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
5: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
3: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
5: Un videoclip, no?
3: Exacte, sí. Uh-huh. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. Uh-huh. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
4: El Premi Local.
3: El Premi Local, exacte.
5: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
4: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no? de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Mm-hmm. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
5: Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, què els hi diríeu?
4: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. Allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
5: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
6: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'AB Premià organitza del 31 d'agost al 4 de setembre l'AB Premià Shooting Academy, un campus d'una setmana amb un únic objectiu: millorar el tir de cistella individual. El pavelló municipal d'esports de Premià de Mar es convertirà en l'espai on es treballarà el tir a través d'una metodologia específica, correccions individualitzades i aprenentatge personalitzat per jugadors i jugadores, tant del club com d'altres entitats. Tenim dues modalitats diferents. La cistella petita, que va de 9 a 2 quarts d'11 i costarà 100 euros, que està pensada per a nens i nenes fins a 12 anys. I després tenim la cistella gran, que va d'11 a la 1 del migdia, costarà 130 euros i està pensada per a nens i nenes de més de 12 anys. El formulari d'inscripcions ja està obert per a tothom. Per més informació, consulteu les xarxes socials i la pàgina web de l'entitat AB Premià.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances. Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten amb veu principal fan els coros. Després, també, aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar, i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica, això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra, costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella, mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, la de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també per qui s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar, ara ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant, tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava a estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs, això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què moure a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent, però...
1: Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació que bo. La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre... aquesta popularitat. Clar, llavors, clar. Sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que avui més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, sí, sí.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: Tu, el tinc a mà, el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: aprenent.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que ve ne fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada, companya.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè

0: actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada que, deixeu-me que obri jo la meva carpeta, les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
1: Sí,
0: ai, estic preparant. Pau, dia, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
1: Sí.
0: Ho saps, no?
1: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, ja et notes com... I ara què dic? Doncs vinga. Sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
1: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
2: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, doncs provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
1: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I, per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries de les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
1: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I, per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
1: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafañe. Una abraçada, company.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina... Que plogui està bé, que plogui està bé.
3: Exacte.
0: Ara no sé si dic que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
3: En tot cas, es manté aquesta prealerta perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
3: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.800 280 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població

0: per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
1: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final, l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
0: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
2: I, per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
0: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts, això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
2: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
3: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven amb passamuntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
2: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
3: Sí, perquè el foc es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on, a poques hores abans, s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
2: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Imunt, moltíssimes gràcies.
3: Igualment, Núria, que vagi bé.
2: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, arriba a Santa Escrita, Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits, fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua, i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa Sebre. Per altra banda, tenim un tall de veu, perquè ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular, que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
4: Una cervesa que teníem clar que havia de dur Alfàbrega. L'Alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'Alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
2: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, i tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80%, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Ribarroja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
6: Molt bon dia, Núria.
2: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
6: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
7: Molt bon dia.
6: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui, a 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
7: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, eh? Anem de baixada, ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
6: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
7: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, eh? La redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
6: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
7: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no?, de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses, perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors, els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no?, o durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients, que ciutadans que viuen tot l'any aquí, o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que, per tant, fem una atenció aguda i no els tornem a veure. Eh?
6: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
7: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no?, canvi del model, no?, i sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no?, i concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer el trasllat de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera, doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
6: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
7: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines, doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà, però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5%, i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180 i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués a llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
6: Senyor Edia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
7: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa a nivell assistencial. El que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
6: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
7: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però, evidentment, el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això, sobretot, passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
6: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
7: Mm-hmm. Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no?, quan érem jovenets, dels 6 milions, a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i, per tant, les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant, això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. I aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible. No? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes. Nosaltres, a nivell de regió sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar a prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals, que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs, afiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
6: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
7: Reptes,
2: sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
6: A vosaltres.
2: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
8: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
9: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
8: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
9: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Forrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos gammes extra descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7 amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte, la tarda celebrava la dia de les festes de Sant Roc al Cos del Bou a Tarragona amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en forra vist al Cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
8: Segona ronda, agenda de plaça.
9: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
8: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
9: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la Diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la Diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
10: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
9: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
2: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
11: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
12: Gràcies, és un plaer.
11: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
12: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
11: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
12: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
11: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
12: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
11: Una de les plates que ha tingut més ressò, en aquest cas, va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Bergain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
12: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar. Li hem dedicat moltes hores i tot... Pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9-10 o 6-10 en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
11: De fet, una bona pregunta. Vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
12: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes. Era el nostre objectiu. Anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip, estem superorgullosos de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
11: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet, algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que, de fet, les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
12: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic... Està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig a la mateixa competició en un dia canviar la coreografia i fer-la exactament igual, perquè tu pots agafar idees però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com... Hòstia, una plata molt merescuda perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
11: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
12: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si... De fet, ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar, bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic dic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment, també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
11: Clar, les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
12: Sí, és que abans... Un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
11: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
12: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
11: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
12: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
11: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
12: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso... Com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla. Llavors, quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat... És a dir, ens ho mereixíem. És que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a cada quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
11: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les rebelles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
13: la xarxa de comunicació local.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
15: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents ho faran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys. I d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, a molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30 i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol i, per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater, que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Catadeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta, és
1: final de festa? Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que tot, jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances. Per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: Ai, l'Aina, que està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina. A veure.
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte. Molt
1: perfecte.
0: Bé. Ha quedat clar. De moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment, sí. Tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent. Llavors, si voleu, és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors soc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits. I crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables. Sí, i que sonen diferent, vull dir, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí. Molt bé. Què he de dir?
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: És la Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment, grup de versions, sí, però és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment, no. Vinga. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions, també.
0: També, Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol,
1: sí,
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens a callar, va, que ara vols que soni aquella. Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Fins ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.
5: Ok, em posen un mapa i busques el tresor. Avui perds el nord, amb això estarem d'acord. Guanyes si tens sort, però arribaràs fins al final. Et deixaré com els meus petits, pixant a l'orinal. Yeah, yeah, yeah, yeah, estan buscant el lloc.
6: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
7: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
6: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
7: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original

0: més que una puta nòria.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i, a més, està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més, són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no?

0: català.
1: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
2: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens componem. Però a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans. Vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció.

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Trapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, amb Obert per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra? Doncs venga, loco, ni malaguilla.
2: Jo no puc, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major. Per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito. Sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga. Els dissabtes fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara sí,
3: escolteu,
2: Manel.
3: Ara sí.
2: Ara
3: bé, cap problema. Recuperem. Sí. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs... Perfecte. En què consistien

0: Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
1: Sí.
0: Val, doncs va. Ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
2: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració. De manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
0: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
3: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja? I va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
0: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, sortir activitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
4: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
0: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
2: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
3: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
2: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar a una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
0: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
3: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
0: Vinga.
3: Per exemple, és més fàcil d'arribar... Com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
2: certa
3: flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
2: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
4: Es nota.
0: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi, i com ho repartiu vosaltres?
2: Bé, l'origen és la principal diferència, el ioga ve de la Índia, i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental. I això ho tenen els dos en comú.
0: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
3: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
2: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
3: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
2: L'anem calmant.
3: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
2: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
0: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
2: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen... I bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, eh? La gent del ioga és una miqueta més jove i venen també gent en pràctica, gent sense... I també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
3: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
0: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
2: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
0: Molt bé. I afegeixo una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga. És a dir, que sí, feu encara un esglaonet més, eh?
2: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors. Mm. Ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat. Mm. I ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
0: Molt bé.
3: Jo m'agradaria dir, sí, moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar.
0: Sí.
3: Perquè realment no sols això, eh? Ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
0: Mm-hmm. I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat als ajuntaments.
2: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, mm-hmm, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, eh? Que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava. Mm. I sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
0: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar, a fer aquestes activitats. Gràcies, Àlex i Mònica, que estan, a més, en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
2: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
3: Això, igualment.
0: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga, sí, avui podrem connectar-nos.
4: Ai, sí, que ho necessitem.
0: Moltes
4: mentalment
0: gràcies.
4: Desconnectar.
0: Demà.
4: Gràcies, Manel. Una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
1: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
6: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també som capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha no hi ha subhasta de peix blau, l'única subhasta de peix blau doncs, és el port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa doncs, que el port de l'Escala encara sigui importantíssim.
5: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
6: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 del temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar jo també soc de l'opinió, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer i després, als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret per on havien vingut. I això era un cicle que any rere any pues, s'anava repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
5: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
6: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
5: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
7: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita, se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí, o menjar-les in situ. I això garantitza, pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit, que, i és aquell hàndicap de vas a l'escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
5: L'anxova en Salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important: fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova, i qui en consumeix destina a les seves compres més espècies, com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
8: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí, de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí, de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són, doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li, doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment, doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han, doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que, doncs, això fa que no sigui tan sa. Doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder, doncs, consumir sense cap mena de problema.
5: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
1: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
4: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre, doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el Detectiu Conan. La cosa promet.
5: Freaky Time d'estiu.
9: Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el Detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes.
10: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
9: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
10: Doncs el Detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, gairebé pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí, en el seu moment la vam tenir en català i era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
9: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
10: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
9: Jo, precisament, veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi, amb ells els hi crida l'atenció i, a més, això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I, amics, per l'obert per vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el Detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària, perquè val molt la pena.
10: A mi, en el seu moment, ja em vas convèncer. Jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i Detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
9: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
10: i en Dani,
9: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
10: Adeu.
4: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa, és molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: Gent de bé de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells. Hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota,
1: els...
0: eh? Aquest
1: sí,
0: és de saber-s'ho bé,
1: molt xulo.
0: Eh? Molt
1: bé. Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que sí, vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10 i 20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 8:15 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ya no sé cómo hacer un marido de talismán.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la pregunta.
4: Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local. Ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable, tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació. Aquí la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30, i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol, i per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.
3: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça de Sant Jaume, en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment, no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran 2 operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
2: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Poques hores perquè arribi l'eclipsi solar. Nosaltres avui ens preguntem, hi ha algun ritual, hi ha alguna cosa que hem de fer durant aquest eclipsi? Avui sortirem d'aquests dubtes i ens donarà moltes respostes l'Helena Guitart. Helena, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, l'Anel.
1: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa a la tarda o la nit d'avui?
2: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc. Bueno, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
1: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot. Anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
3: Volem foto,
1: sí,
3: també.
1: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
2: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
1: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
2: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
3: M'ha fet gràcies l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada, m'agrada.
1: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
2: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
1: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
2: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
1: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
2: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
1: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
2: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
1: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
2: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
1: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
3: de
1: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
2: L'11 i el 22.
1: Sí. 11 i 22.
2: Sí.
1: Molt bé.
3: Ah, per què?
2: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
1: I fins que s'apagui, eh?
2: Fins que s'apagui.
1: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
3: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
2: I avui és un dia...
3: Clar que sí.
2: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, doncs ja crees una energia que arriba on té que arribar.
3: L'11 i el 22.
1: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
2: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar on estaré el cap de setmana i

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps, puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que, doncs, que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic? Doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagi petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veniu molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no? D'alguna manera, una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, pues, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que et tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no, en el record, no? I d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-vos tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també, i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li: ei, gràcies per ser-hi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost serà un dels fenòmens astronòmics més destacats dels últims anys. Tot i que la franja de totalitat no passarà per Premià de Mar, viurem una ocultació molt important del Sol que permetrà observar un espectacle poc habitual. Segons ens ha explicat l'astrònom Ramon Navas, Premià quedarà just a fora pels pèls de la franja de totalitat, de manera que no es farà de nit. Tot i que el cel quedarà gairebé completament tapat, la llum disminuirà de manera evident, però no es produirà l'enfosquiment sobtat que només es viu quan l'eclipsi és total. A més, en el moment de màxima ocultació, el Sol estarà molt baix, a només 4 o 5 graus sobre l'horitzó, per la qual cosa serà important buscar un indret amb una bona visibilitat cap a l'oest.
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipsi parcial, fins aquí no hi ha diferència.
1: Per aquells que vulguin viure l'eclipsi en tota la seva espectacularitat, l'astrònom recomana desplaçar-se fins a la franja de totalitat que travessa punts com Lleida, Tarragona, Saragossa, Burgos o Astúries. També aconsella evitar els desplaçaments última hora i arribar-hi el dia abans perquè les carreteres es poden col·lapsar per l'elevada afluència de visitants. Pel que fa a l'observació des de Premià de Mar, Navas apunta que alguns miradors a la part alta del municipi poden ser bones opcions, sempre que ofereixin una vista completament oberta cap a l'oest, imprescindible perquè el sol es troba molt a prop de l'horitzó en el moment de màxima ocultació. Recorda també que és imprescindible observar l'eclipsi amb ulleres homologades durant totes les fases parcials, ja que mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina. Només les persones que es trobin dins la franja de totalitat podran retirar-se les ulleres durant els pocs segons o el minut aproximat que durarà l'ocultació completa del sol.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot es repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys, davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar sang.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Vellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència.
2: Estàs escoltant?
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Premià Mèdia. Informació.
9: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
10: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
9: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
10: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. La bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llançar la bossa dins del contenidor, cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
8: Premià Mèdia. Informació.

0: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
0: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
2: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
0: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
3: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors... Tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica. I a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
0: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
4: M'aporta. M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. També és el que realment em motiva.
0: En aquests 10 anys, els Horts Socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
5: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no? Ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
0: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
1: 10 anys són molts anys, eh? I hi han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Hem passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
0: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els Horts Socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
6: els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu Romà de Premià de Mar mantindrà la seva activitat durant el mes d'agost amb dues propostes familiars que es faran a l'Espai Ferrerons, la sala annexa al Museu Romà, per apropar el patrimoni romà als més petits d'una manera didàctica i participativa. La primera serà diumenge 9 d'agost a les 12 del migdia amb el taller Fem d'Arqueòlegs, en què els participants coneixeran com és la feina dels arqueòlegs, què és una excavació arqueològica i com es va a terme convertint-se en arqueòlegs per un dia. La segona activitat tindrà lloc diumenge 16 d'agost, també a les 12 del migdia, amb el taller Fem un rellotge de sol romà. En aquesta proposta, els assistents elaboraran el seu propi rellotge de sol mentre descobreixen com s'utilitza aquest instrument a l'època romana. Els dos tallers tenen un preu de 4 euros per participant, tant per als infants com per als seus acompanyants, i cal fer reserva prèvia a través del web del Museu Romà.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
3: Bé, bé, tot bé.
2: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... bueno, venim i vindrem amb
3: anirem amb nits
2: horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
3: Com puc? No gaire dignitat. La veritat és que no.
2: Vale.
3: Però bueno, escolta'm.
2: Anem fent, no?
3: Tot passarà.
2: Anem tirant.
3: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
2: De què parlem avui, va?
3: Jo avui he portat llibres de cuina.
2: Vale.
3: Val?
2: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
3: No, crec que no. I em feia gràcia.
2: Doncs vinga.
3: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha altres programes...
2: Sí, correcte.
3: Però si no, el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
2: Vale.
3: No? Perquè abans teníem aquells totxos, i me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes que sortien des d'orelles de no sé qui fins a...
2: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
3: O en el bloc de notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat. Ostres, pues, ja en principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
2: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
3: Sí.
2: Bueno, adolescents sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
3: Sí.
2: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
3: No m'agrada.
2: Bueno, això ja en parlarem
3: en un altre moment. Sí.
2: Quins llibres portes?
3: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes i de més, que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
2: Vale.
3: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. molt a l'abast i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
2: Atronjat, veig.
3: Sí.
2: Un llibre atronjat.
3: Atronjat, sí. Sí, perquè hi ha molt de... En les il·lustracions hi ha molt de taronja.
2: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
3: sí.
2: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament, no? És de dir, són fotos, són dissenys.
3: És un llibre molt amable, uh-huh. de disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat molt el tema
2: rap.
3: De...
2: Que maco.
3: El tema de la cuina, no? Perquè abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Quantes hores s'havien anar al mercat aviat a comprar i et passaves tot el matí cuinant. I clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. i ho trobo que està molt bé.
2: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres. Poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un altre llibre,
3: sí.
2: que és aquest concepte de separar per categories, no?
3: Sí.
2: Dins del llibre de cuina.
3: Sí.
2: Generalment, jo crec que és... no sé, podem equivocar, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
3: sí.
2: per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
3: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. no? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
2: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
3: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i, de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
2: Clar, és veritat.
3: Molt interessants, no?
2: És veritat,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa,
2: la
3: tailandesa, la Índia, no? I... I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt pues, una manera de cuinar, realment ara no és com abans, que era com molt exòtic.
2: Sí.
3: Un curri era exòtic. Exacte. El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina, també hi ha la cuina que és com més saludable.
2: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que
3: sí.
2: Deies?
3: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
2: sempre
3: inflamada
2: sobre el tema,
3: també.
2: Sempre sobre el tema, eh?
3: Estic molt inflamada. I llavors, doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com en curtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la
2: exacte.
3: Cuina...
2: Llenties estofades, exacte. Aquestes coses, a 40 graus.
3: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no frites con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
2: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
3: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno.
2: Bé, sí.
3: Saps?
2: Bueno,
3: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
2: Exacte.
3: I si estàs inflamat, desinflames d'alguna manera.
2: Un gazpacho.
3: A la mesura que es pugui, sí.
2: Vale.
3: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
2: Saludable.
3: Saludable,
2: vale, perfecte.
3: Anem-ho a...
2: O sigui, ja
3: per
2: tothom,
3: fàcil.
2: És a dir, per tothom. I ara, bueno...
3: Ho arregles després menjant un dònut.
2: Sí.
3: O sigui, després del...
2: Un ovarios.
3: Per compensar.
2: Un ovarios. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
3: Sí.
2: Aquest, no?
3: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
2: sí,
3: tal.
2: Sí, bueno, cuidado,
3: sí,
2: eh?
3: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
2: Sí.
3: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo en tinc, jo segueixo varia gent per Instagram, no? I llavors et surten pues, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no? Amb aquest nivell, no? I que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
2: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no? Clar. Que podes més... S'entén millor, no? Poder.
3: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
2: Va, vinga, va, concentra't.
3: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer.
2: Bien.
3: S'hem fet broma abans.
2: Cuidado,
3: broma
2: abans. Sí. No repetim massa el títol, eh?
3: No, no passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Verasateg i tal, i que són, pues, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no? La il·lustració de la coberta, no? I és com molt divertit, no? Perquè ha molt atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no? Per dir,
2: sí.
3: Uau!
2: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
3: sí.
2: Faciliten molt bé el fet de cuinar, no?
3: Sí.
2: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final el temps se'ns tira a sobre moltes vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és el que fa tothom, i et posaràs a cuinar...
3: 8 hores més.
2: 8 hores més.
3: O 2 hores més.
2: O 2 hores més pel menjar de demà, a més,
3: clar.
2: Això també ho fa molta gent, no?
3: Clar. Clar, clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que està, el que és original és que et donen noves idees, no? Noves maneres de cuinar, a part dels quatre que ja saps.
2: Sí.
3: I a més ho fan d'una manera així com... divertida.
2: Sí,
3: no?
2: Ja la portada és curiosa.
3: És cridanera,
2: sí.
3: I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració. Ja està molt bé. I el títol es diu...
2: Ho he de dir jo ara?
3: Sí, va.
2: Satisfryer.
3: Sí.
2: Ai, quasi.
3: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
2: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
3: L'últim és...
2: Un minutet,
3: sí.
2: Dos, podem allargar una mica més.
3: Sí, gràcies. És el llibre de la d'aparellada, Els plats del dia. Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero, no? Del que pots. I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
2: és text,
3: foto...
2: No?
3: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, doncs seria aquest. Però els receptes són guapes.
2: Quan he vist que era tot text, m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem... Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, però llibres de ficció moltes vegades doncs, no se'ns passen pel cap, no?
3: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
2: Per exemple?
3: Bueno, jo em vaig a llibre
2: Agatha Christie,
3: abans
2: buscant...
3: de Sant Jordi. Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig,
2: veus?
3: Picat, que bueno, té esclau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Frickendation, no sé
2: sí,
3: si...
2: Sí, és veritat, és veritat. Sí.
3: Perquè això és... centrat en el món dels restaurants i
2: hòstia,
3: de la cuina.
2: Sí,
3: també n'hi ha.
2: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre o dos llibres que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem per acabar d'una manera més maca, no?
3: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a...
2: Això també,
3: però que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
2: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
3: això,
2: aquests llibres.
3: Això, ens aniríem a la
2: veus?
3: Tomba.
2: Així, vale. Estirats.
3: Molt bé.
2: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
3: Vale.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals del 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
2: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
4: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
1: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta-a-porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern, amb matisos i amb més o menys intensitat, la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys els contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Aprovades i publicades oficialment al Butlletí Oficial Provincial, les bases reguladores que serviran per assignar els pisos de lloguer subvencionat del carrer del Carme. El document, que s'havia estat treballant durant mesos i també negociant entre els grups municipals, va ser aprovat finalment per la Junta de Govern Local aquest juliol i ara, quan acabi el període d'exposició pública i al·legacions, també serà aquest òrgan qui farà la convocatòria del període per presentar les sol·licituds. En el document aprovat es justifica d'entrada la fórmula acordada amb la promotora privada UCSA, que farà que per primer cop l'Ajuntament ofereixi al col·lectiu de premianencs entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys l'opció d'accedir a un lloguer subvencionat i tot seguit es detallen els requisits que cal omplir per obtenir l'adjudicació d'un dels 16 pisos que formen part del paquet, concretament 9 pisos a dues habitacions, 4 d'una habitació i 3 de 3 habitacions. També s'hi explica la mecànica de la concessió. Tots els aspirants hauran de formalitzar la sol·licitud i lliurar una part de la documentació i després s'avaluaran amb el concurs una comissió de seguiment les sol·licituds i es publicarà una llista d'admesos, els quals es requerirà perquè acabin d'acreditar tota la informació donada a la sol·licitud. Superada una fase d'al·legacions, s'obtindrà una llista definitiva i, finalment, es farà un sorteig entre tots els admesos. De tot plegat, no només en sortiran els primers adjudicats, sinó també una llista d'espera que servirà per assignar pisos que vagin quedant buits els pròxims anys. Però les bases remarquen que caldrà continuar complint els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Els requisits principals tenen a veure amb l'edat o l'empadronament a Premià de Mar, però també hi ha el de les rendes, que és el requisit que des del primer esborrany del document va motivar debat polític, perquè els grups d'esquerres a l'oposició han considerat que els topalls fixats no atenen els grups socials més necessitats. Les bases indiquen concretament que la renda d'una unitat familiar d'un sol membre ha de ser de 2.672 euros bruts mensuals, 32.073 anuals, com a mínim, i de 4.151 euros, com a màxim, 51.318 anuals. Justament el grup del PSC, que es feia ressò de l'aprovació de les bases abans i tot que n'hagi informat l'Ajuntament, criticava el passat divendres aquests paràmetres en un vídeo publicat a xarxes. A data d'avui, l'Ajuntament no pot precisar ni quan s'obrirà el període oficial de sol·licituds ni quan es farà el sorteig de les adjudicacions, per bé que s'intentarà que el procés comenci a mitjans de setembre. Mentrestant, l'Ajuntament té previst contactar amb les prop de 800 persones que des de l'estiu del 2023 han mostrat interès en aquests habitatges i que han escrit o trucat pels canals que es van habilitar en el moment que es va formalitzar l'acord amb la promotora. Un cop s'hagi fet l'assignació dels pisos, es formalitzaran amb l'empresa promotora els contractes de lloguer i es començaran a abonar els imports de la subvenció que l'Ajuntament pagarà bimestralment als arrendataris.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres a la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb alguns concentrats que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants convocats per exigir responsabilitats i l'ANC reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I també en política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al manillar al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons i efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per facilitar les tasques de recerca. De moment, no s'ha localitzat encara cap persona. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, també incidències en un supermercat del carrer Girona. I un jove italià de 21 anys està ingressat en coma induït a l'Hospital del Mar després de ser apallissat el dimecres passat a l'exterior d'una discoteca entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. Segons els seus amics, l'agressió es va produir després que ell i un company s'aturessin a parlar amb un grup d'uns 10 o 15 joves. La víctima va rebre un cop al clatell i va quedar inconscient al terra amb una greu lesió cerebral. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar els autors d'aquesta agressió. I pel que fa als esports, Rodri i Joao Cancelo tenen previst arribar avui a Barcelona per completar els últims tràmits i signar els seus contractes com a nous jugadors del Barça. Cancelo, que arriba de la Lilal com a gerent lliure, serà el primer a arribar i afrontarà la seva tercera etapa al Barça. D'altra banda, Rodri arribarà aquesta tarda procedent del Manchester City.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran 2 operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
0: El Centre Cultural Costa Nord, a la localitat mallorquina de Valldemossa, va acollir la nit del dilluns 3 d'agost l'acte de lliurament de les noves distincions que concedeix el Consell de Mallorca, Mallorca Terra d'Honor, i amb les quals es volen reconèixer persones per la seva contribució significativa a la projecció de l'illa i al seu patrimoni. Com informava IB3, en total es van lliurar 10 distincions, i una d'elles va ser per la reputada periodista premianenca Maria Àngela Alcázar, professional amb una trajectòria dilatada, sobretot als diaris El Periódico i La Vanguardia, i especialitzada en crònica social i, més concretament, en el seguiment de la vida de la Casa Reial Espanyola i altres monarquies europees. Ella mateixa s'ha mostrat així de complaguda a Premià Mèdia de rebre aquesta distinció, que atribueix sobretot als 40 anys que fa que informa des de Mallorca dels estius a la Casa Reial en aquesta illa. També es referia en paraules elogioses a un altre dels homenatjats, l'actor Michael Douglas.
4: Doncs sí, com dieu, després de 40 anys de venir tots els estius a Mallorca a cobrir la informació de la Casa Reial, primer pel periòdico i en els últims 20 i pico d'anys per La Vanguardia, doncs el Consell de Mallorca ha considerat que la meva feina i la meva manera d'explicar la realitat d'aquesta illa doncs es mereixia aquest reconeixement. Evidentment que estic molt honorada, i a més em va fer molta il·lusió, perquè entre les 9 persones que vam rebre aquesta distinció de Mallorca Terra d'Honor, doncs hi havia el Michael Douglas. Haig de dir que és un senyor supersimpàtic, molt agradable, que és curiós perquè nosaltres pensàvem que arribaria l'últim a l'acte i que d'alguna manera doncs estaria envoltat d'algun sèquit o d'algunes persones que el protegerien de la gent. I al contrari, va ser dels primers en arribar, es va fer fotos amb tothom i la veritat és que va ser una nit molt agradable.
0: Van presidir l'acte el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el conseller de Turisme, Guillem Ginart. Afegim que recentment Alcázar publicava una columna d'opinió a La Vanguardia on reflexionava al voltant del tancament de botigues de tota la vida a moltes poblacions del país i feia referència expressament al tancament d'establiments premianencs emblemàtics com la Ginesta o Cala Maria.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Funky Tracks Radio.
7: Elegido producto del año por los consumidores.
8: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
2: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
3: Bé, estic millor que ahir, pitjor que demà.
2: Bueno, intentarem fer el que puguem.
3: Sí, sí.
2: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
3: Sí.
2: Parla'm una mica d'aquests dos,
3: mira,
2: d'aquestes obres.
3: És que m'han cridat
2: avui
3: molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
2: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
3: Sí.
2: Aquest és vivir, l'altre és morir.
3: Sí. Sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal, sinó el Linaje Femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella és, bueno, ha escrit algun llibre, també és lletrista de diferents grups, vull dir que està també dins el món aquest...
2: Sí.
3: Del artístic.

0: arrugues i aquesta por a envellir, que bueno...
1: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general?
0: Perquè,
1: jo, clar...
0: sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
1: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten clar. Molt el tema de...
0: I dels filtres,
1: de maquillatge,
0: que ja no saps...
1: No?
0: Que és maquillatge i que és un filtre, no?
1: Posat sí, bueno,
0: per la
1: avui
0: mateixa,
1: en dia.
0: Clar, no? Però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials amb arsènic o amb plom i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no? Més com de nina, i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa... però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no?
1: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa
0: sí.
1: És tan diferent i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII parlem de bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art i quan veig obres de Rubens, diria que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
0: Belga-holandès?
1: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs,
0: sí,
1: més...
0: superior a...
1: Un obès, sí. No? Podríem sí. dir, que és la sí. forma de bellesa que es tenia en aquella època, perquè
0: clar.
1: Es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors,
0: clar.
1: Tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa
0: clar.
1: I no va massa allunyà d'aquest segle.
0: No, és clar, és que
1: curiós.
0: Jo suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no? I de les necessitats i de les aspiracions, no? Que provoca la societat, depèn de quina època, no? Llavors, doncs, és així, no? És com el romanticisme, no? Que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no? Poc vital, no? Perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és
1: bueno,
0: així.
1: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers, no sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general.
0: Sí.
1: Viatges, penjar-ho tot a les xarxes...
0: Sí.
1: Per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la
0: sí,
1: que és. No?
0: Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies i que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no? No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
1: Pot haver un punt d'enveja, creus?
0: També, sí.
1: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
0: Sí, el ser sempre desitjable, no? Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
1: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb bé.
0: Sí,
1: no amb
0: sí
1: bé baixa,
0: guapa. Sí,
1: guapa. Per ella mateixa o per als altres?
0: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
1: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
0: Sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre, és que estan com relacionats, més o menys, d'un professor de filosofia, que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
1: val?
0: Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta a perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
1: El que sigui.
0: No t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no? I, en canvi, el Homo és tot el contrari, és no ho faré.
1: M'és igual perdre-m'ho, no?
0: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I, per una altra banda, també aquesta... I això provoca molta ansietat ansietat i, i molta preocupació i de més. I també aquesta, aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno,
1: correcte.
0: Què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot. Vols anar aquí, vols anar allà, tot, tot, tot, tot, tot, i al final...
1: No et dona.
0: No et dona, és com una mena de tortura màxima. Sí, sí, sí. I

0: en lloc de gaudir i estar bé...
1: Vas a sac.
0: És una carrera.
1: Sí, sí, sí, correcte.
0: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? Mm. O sempre estem atrapats doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
1: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares, estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel
0: sí.
1: i no va passar res.
0: No va passar res.
1: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
0: No es veurà del lloc, clar.
1: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre i al llegir-me la d'aquest llibre t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda sí. entendre, quan bueno, has dit que era filòsof ja...
0: Sí. Però ho fa d'una manera molt entenedora perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit doncs, que al final tot és un tema de diners no? És un tema doncs, de gastar, consumir sempre no perdre res perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors si no ho fas no ets ningú, vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho
1: sí,
0: tot, has de prendre decisions sempre...
1: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no?
0: Sí.
1: És com allò de definir, la llibertat de les persones... de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, jo què sé, no fer res...
0: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? Uh-huh. O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors sempre vas com al darrere del happening, no? Uh-huh. Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
1: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no com abans, que teníem el concepte de llibertat
0: bueno,
1: més...
0: perquè era com una cosa molt pràctica abans,
1: molt pràctica,
0: també, no?
1: L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara
0: no.
1: ens ho posem però... més en quant a filosòficament parlant.
0: Sí, te n'adones que al final ets molt poc lliure, també. No?
1: Bueno,
0: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
1: Sí.
0: No?
1: D'una què?
0: D'una pastanaga.
1: D'una pastanaga?
0: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
1: No,
0: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí... No? I a vegades és tot el contrari,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i de més. I llavors, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal, i que tot costa molts diners i que gastes moltíssims diners. Tant
1: bueno,
0: amb
1: per això estan, no? També dic que... A veure.
0: Sí, però quan ja et deixes portar tant...
1: Ja, sí.
0: És exacte. Allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
1: Sí.
0: Saps allò?
1: I el Japó és el contrari.
0: Gastar, sempre gastar. I llavors doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? És... I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
1: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
0: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més una altra, llavors
1: sí.
0: Això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
1: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
0: Gràcies, sí, sí, però estic aquí amb la tos cavernosa.
1: I fins la setmana següent.
0: Vale.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament ha començat a instal·lar els cartells que informen de la prohibició d'entrada de gossos a les zones de jocs infantils al municipi. Els primers es van col·locar dilluns passat a la plaça Nova després del tancament d'aquest espai amb l'objectiu d'evitar-hi l'accés d'animals de companyia. La senyalització incorpora un codi QR que enllaça amb un mapa on es poden consultar les zones d'esbarjo per a gossos del municipi, així com la platja per a gossos situada a la zona de Llevant. Segons ha informat el consistori, aquesta actuació s'estendrà de manera progressiva a la resta de zones de jocs infantils de Premià de Mar per fomentar una convivència respectuosa entre les persones i els animals de companyia. L'Ajuntament recorda que l'incompliment d'aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 400 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquest mes d'agost tothom parla d'una sola cosa que de ben segur ja sabreu, i és l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost, que es podrà veure doncs arreu de Catalunya. Avui, per resoldre'n tots els dubtes i també per conèixer com el podrem viure aquí a Premià de Mar, parlem amb en Ramon Navas, aficionat a l'astronomia. Ramon, benvingut.
3: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
3: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipse del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, costa de creure. És una experiència espectacular.
2: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
3: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
2: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
3: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més. És un eclipse que, en aquest cas, no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse. Imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè, a més, a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hi hagi totalitat que s'apaga, i us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar.
2: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
3: Sí.
2: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
3: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
2: Vale.
3: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó, és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
2: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
3: ubicacions
2: zona...
3: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va, així, grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
2: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
3: disfrutem
2: quedar...
3: Disfrutem del que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
2: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
3: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però uh-huh, hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Uh-huh. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és, clar, perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
2: Sí.
3: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, uh-huh, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, uh-huh, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
2: Totalment.
3: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Mm. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
2: No, uns dies abans.
3: Sí. A Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores, mm-hmm, perquè estava tot col·lapsat.
2: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell, bueno, individual.
3: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat, els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Uh-huh. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
2: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar,
3: sí,
2: aquest eclipsi?
3: Em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà, mm, veurem, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, i perquè estarà 4 graus.
2: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
3: Hem de tenir a l'oest absolutament com, pues això, despejat, destapat. Uh-huh. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Uh-huh. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà, el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe. No la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
2: Hi ha més,
3: si s'elegeix bé el lloc, hi ha, uh-huh, més... Estarem a més, sí. Uh-huh. Tindrem el sol més alt.
2: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
3: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Uh-huh. Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
2: Anular.
3: No serà total.
2: Anular va ser el que vam viure
3: anular
2: fa molts
3: va
2: anys?
3: Va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipse anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total.
2: Del total.
3: La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
2: Clar.
3: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
2: Clar.
3: És allò que no estàs mirant al cel i t'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
2: Clar, clar.
3: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
2: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
3: Sí.
2: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
3: De res.
0: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'un milió d'euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Agents de la policia local de Premià de Mar van detenir la matinada de divendres a dissabte dos individus com a presumptes autors d'un robatori a l'interior d'una autocaravana a Premià de Dalt. Segons explica el consistori veí, al carrer Bogi d'aquest municipi, uns veïns van observar com els homes trencaven una finestra i entraven al vehicle i van avisar la policia. Quan la policia hi va arribar, els homes ja no hi eren, però uns altres veïns els havien enregistrat en vídeo i les imatges van ser enviades a Premià de Mar i a Vilassar de Dalt, on també es van sol·licitar reforços. A Premià de Mar van poder identificar ràpidament els dos individus al vídeo perquè haurien comès un altre robatori amb força durant les primeres hores de la nit i a partir d'aquí els van localitzar i els van detenir. I posteriorment van descobrir que ja tenien antecedents per diversos delictes contra el patrimoni. La policia local de Premià de Dalt ha volgut agrair públicament la col·laboració dels cossos de Premià de Mar i Vilassar de Dalt i també la implicació ciutadana en aquesta operació.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balafi han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenyint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarre, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar. Una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum y luego entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: Uau, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant. No? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
3: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
0: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
3: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment, el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
0: Més informació. Ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
1: Notícies en xarxa.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns, l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure

0: projecte, falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
1: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
0: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
2: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
3: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
4: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
3: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
2: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica amb volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
5: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
6: Estem davant d'una barema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
5: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
6: S'espera que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
5: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
2: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
7: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara, s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
2: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
7: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
2: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
7: La jornada inaugural d'avui està

0: estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Collective Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
3: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per algo el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil. Hi havia una trentena de candidats i varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana a càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
4: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
1: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit, el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
0: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'11 de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. 2 nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
5: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada a l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió, avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Hi ha alguna cosa més il·lusionant que això? I hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
5: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
8: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
5: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, i sinó, bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
5: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El mirador del port a l'extrem de Ponent, de la infraestructura portuària i el sector de roques que l'uneix amb la platja del Bellamar van ser els indrets de Premià de Mar que van concentrar més persones ahir per veure l'eclipsi. Des d'una bona estona abans ja s'hi van anar plegant premianencs que havien optat per quedar-se al poble a viure aquesta experiència insòlita i que van buscar la localització més allunyada de les muntanyes per tal de trobar la perspectiva adequada. En el moment àlgid, a les 8:29, quan el sol va quedar tapat per la lluna en un 99,67%, tant el mirador com la rampa que hi dona accés i les roques de l'Espigó eren plenes de gent, i tots ells van esclatar a aplaudir en el moment que es va assolir la foscor màxima. L'Ajuntament no va activar cap dispositiu especial de vigilància per l'esdeveniment, però alguns agents de policia local i també de la Guàrdia Civil van atensar-se a l'indret quan s'hi van concentrar més persones. Avui ens informen que no es va registrar cap tipus d'incidència. La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat. Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, que és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
4: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
7: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
4: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
7: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
4: I els bombers activen 7 dotacions operacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
7: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
4: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
7: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
4: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
1: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
4: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
7: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
4: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades, superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la Costa Brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
4: El control de sol Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
9: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
6: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
9: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
4: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
7: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu, i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
4: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
7: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
4: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
10: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
4: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
11: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
12: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar. Una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
11: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
12: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
11: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
5: Notícies en xarxa.
4: Passant 8 minuts de 2:15, us explicàvem en titulars un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
13: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
14: Durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
13: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
15: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
13: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
4: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
7: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
4: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
16: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
13: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
4: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia, a Torreferrera.
7: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
4: Amb un FM, Maria Lara.
17: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
4: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
7: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
18: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
7: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
4: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
19: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
4: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
20: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
21: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
20: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
0: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
3: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
0: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
3: S'espreveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
0: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
4: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
7: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
4: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
22: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
23: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
24: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
22: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
4: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
7: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
4: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
7: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
4: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
7: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
4: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Colectivo.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell el coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar mucho título.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell. Ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez,
8: el seu tema. Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i Roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
2: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
3: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost, realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals.
2: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma Un Pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
4: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
2: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'avui fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades, unes víctimes que avui han agraït el suport en aquest acte. Escoltem a en Robert Manrique, que és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: I a Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut el president espanyol, Pedro Sánchez, amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular de Migracions, Elma Saez, que ha estat de visita a Ceuta. Recordem que és una crisi desencadenada entre el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. I més temes. La Generalitat de Catalunya està preparant juntament amb els ajuntaments un nou sistema que farà servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi amb l'objectiu de mobilitzar aquests habitatges en un futur. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria de Lleida desenvolupa el nou sistema des de fa 2 anys que ha encarregat la Generalitat. I els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps que s'allargui aquesta situació. I parlem de la verema també com a conseqüència de la sequera. Ja està en marxa la Terra Alta. Més del 70% dels viticultors estan collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. I Rodi Joao Cancelo, camí de Barcelona, el migcampista madrileny, signarà per 4 temporades després de l'acord amb el Club Blaugrana i el Manchester City.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
10: Estàs escoltant?

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
6: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saïd, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saïd també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat en recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edats. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones colindades com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el PAI en cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'armatisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32. Anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del litoral nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Oh.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Por la noche tenía miedo de volver a casa.

0: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
1: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
2: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost, realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals.
1: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma un pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
3: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
1: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant de l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública i que es considerarà aprovat definitivament passats 30 dies si no s'interposen al·legacions. El projecte aprovat per resolució d'alcaldia ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solució era de formigó. La façana es tancarà amb cristall laminat i la coberta serà de panell de xapa ondulada. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, perquè s'hauran de fermar amb cadenat, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per a les bicicletes elèctriques. També tindrà sistema d'il·luminació propi i càmeres de vigilància. Tot plegat es podrà usar les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per mitjà d'un sistema d'accés digital a través d'un aplicatiu per a mòbils. Tot plegat costarà, com va informar l'alcalde aquest juliol, 48.127,75 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme de promoció del transport públic a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Funky Tracks Radio.
7: Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.
8: Funky Tracks Radio.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
10: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
10: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest centre d'atenció primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ser avui a la ràdio.
2: Gràcies.
1: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
2: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? I dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
1: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, els premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, gràcies.
1: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
3: Sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
3: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Uh-huh. Llavors, en aquest punt, les bactèries quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
1: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no? Si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
2: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le... Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs, també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies... Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Doncs pues no, és com un pack.
1: Ja he complert, no?
2: Tenim ja de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que
1: dos
2: podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és una cosa molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
1: Escopim la pasta, però no glopegem, perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
2: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment

0: Cada vegada que jo em renti les dents és important estar, encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
1: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi el migdia o la nit, hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
2: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs, són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació i la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlàvem abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlàvem.
1: Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? I a salivar, el que protegirà. No?
2: Exacte, si són saludables, molt millor.
1: Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit. No? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu. No,
2: et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
1: Això segur.
2: Val? Però vull dir, la neteja no te la treu.
1: Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
0: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar, doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. I també m'agrada molt sempre recomanar tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopets dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopets dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, ara mateix no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
1: És complementari, podríem dir, no?
0: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
1: Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
0: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, també com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
1: També es ficarà per aquestes escletxes, no? I tindrem la boca més
0: protegida. Correcte.
1: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena. Tant l'hàbit

0: de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna. Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
1: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no, doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
0: L'espirulina.
1: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
0: Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
1: Exacte, és com... per exemple.
0: D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final, tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
2: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen, que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu, és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients, perquè com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no s'han, igual han vist una càries però no ha sigut per tant, llavors costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta, però no tens cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot, ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre, tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
0: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'eduquen més amb l'exemple, també,
2: sí.
0: Que no només intentar molt conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè com
2: molt
0: deia ara l'Helena, són petits, no?
1: Exacte, sí, sí. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
0: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
6: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis, perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa, d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals, perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys, i que per nivell formatiu els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix, millora. Tot allò que es deixa de fer, empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho vam parlar l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga, concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, ¿vale?, i una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, ¿vale?, però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol... sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no puc fer.
0: Estàs però... començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell, no?
2: Sí, imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, mm-hmm. si et senta bé, mm-hmm. perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: Sí, molt maco. Sí. És molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, ep, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és el bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, eh? Però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant, vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
0: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Uh-huh. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona, i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, ai, els isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga,
2: qui vulgui.
0: Vinga, som-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4. Eh? Inspira en 4, expira en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4. Expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment. Provem-ho. I la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no?
2: Justament. La flexibilitat és sinònim, gairebé, podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs, també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirar et relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen, perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps, i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
0: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent però no es trenca.
0: Sigues flexible.
2: Sí.
0: I a tu, Mònica?
1: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
0: Canviar, adaptar-se, i tant
1: adaptar-se,
0: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera, que vagi molt bé.
1: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
1: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
2: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals.
1: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma Un Pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
3: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
1: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consell Comarcal informaven en un reportatge de TV Mataró que ja estan plenament operatius els tres equipaments de què s'ha dotat aquest municipi en virtut de la seva adhesió al projecte Eurovelo, concretament una pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme, una illa de frescor i descans a la platja de Palomares que s'han acompanyat d'una renaturalització de l'espai i un aparcament per a bicicletes a l'avinguda Eduard Ferrés arran del camp de futbol. L'anunci es feia per mitjà d'un vídeo on apareixen l'alcaldessa Elena López, la regidora de Mobilitat i Medi Ambient Agnès Salat i el conseller comarcal responsable de la implantació de l'Eurovelo, Xavier Pons Domènech, que es feliciten de la iniciativa i en ponderen les bondats.
4: Vilassar de Mar va fer una gran aposta per al projecte de l'Eurovelo, no només amb aquesta actuació en la que ens trobem avui, que és la de, diguéssim, la illa de frescor, sinó que també ha apostat per la pèrgola fotovoltaica al carrer del Carme i també per aparcaments segurs en el camp de futbol.
5: Aquesta pèrgola fotovoltaica ofereix una mica d'ombra en aquella plaça, que crec que era un lloc molt necessari perquè és un punt de trobada de gent. I, a més, al tenir les plaques fotovoltaiques, això també ens dona uns excedents d'energia que es faran servir amb l'equipament proper, que és la sala Galvany, que és un local i, per tant, no té possibilitat d'instal·lar plaques pròpies al seu sostre. I, per últim, tenim l'aparcament de bicicletes a prop del camp de futbol. És un punt que serveix per la gent que vingui a visitar Vilassar, que permet o facilita una mica la connexió amb els municipis de dalt, també, o sigui, que li dona aquesta perspectiva comarcal a l'Eurovelo.
1: Recordem que els últims mesos s'han estat materialitzant equipaments semblants als 15 municipis que es van adherir inicialment al projecte Eurovelo 8 i que aviat també se'n crearan els dos municipis que s'hi han incorporat recentment, Premià de Mar i Tordera. A Premià de Mar, concretament, es farà un aparcament tancat de bicicletes al sector de l'estació de trens.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Estàs escoltant?
7: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
8: ¿Está aquí?
9: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
8: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
13: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
16: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
2: És normal, és clar.
1: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
2: Ostres!
1: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
2: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
1: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
2: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
1: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
2: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
1: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona. Però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià, s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll. Un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com a animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del Regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la Rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, vinga.

0: monstre marí misteriós i perillós?
1: Digue'm que és broma.
0: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana. En recorda aquelles naus tan singulars.
1: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
0: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
1: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta.
0: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
1: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
0: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels capitans de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte. A Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, el company. I encara hi és...
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: Ep, no ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Caram.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més. Uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera, com podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa? Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació... alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud,

0: que avui se'n diu carrer del Reverent Parateta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vet-ací, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oh, i tant. Jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius, Dupont?

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables de projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El Museu Romà de Premià de Mar es prepara per tot un mes d'agost ple d'activitats. Sense anar més lluny, aquest diumenge en podrem viure una relacionada amb l'arqueologia. Nosaltres ens hem apropat per conèixer en què consistirà i, sobretot, què és el que amaga el subsòl de Premià de Mar. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrerons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
3: Bueno, l'espai Ferrerons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
2: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
3: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
2: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
3: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
2: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
3: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan les va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
2: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no, podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no, prou moderna.
3: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
2: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
4: Ostres, és que, sí, mira, tiraré cap a casa. És que, clar, aquí de Museu Romà també en tenim i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
3: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa,
4: sí.
3: tots els arqueòlegs ens coneixem i, bueno, més o menys, doncs, som del mateix període, així que, que sí.
2: Per tant, és això. Hi ha vincle.
4: Moltes vegades és això, eh? Hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
2: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
3: Exacte, és un gran desconegut. Però bé, a poc a poc, doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic, doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
2: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
3: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies, doncs, han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
2: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant i és de veritat, això. És a dir, que cal aquí una tècnica.
3: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
2: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
3: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
2: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant, que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant, que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
3: Exacte, és el Primulus.
2: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, i gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
3: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom, va arribar al nom de Premià.
2: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
4: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
3: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que és, això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
4: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
3: Sí.
4: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
3: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
4: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
2: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
3: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
4: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
3: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
2: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
3: Exacte. El diumenge, dia 16, es farà un taller per construir el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil,
0: Molt
3: Sí,
0: bé.
3: que això és la... A més, es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que romà que es va trobar a Alemanya i els visitants es podran fer la seva rèplica.
2: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
3: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
2: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
4: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
3: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un. A Catalunya només sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
2: Doncs mira, som exclusius també en això.
3: Del Maresme,
2: sí. Maresme,
3: si a Tarragona sí que en tenen. A Tarragona en tenen molts.
4: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
2: gràcies.
4: Moltes gràcies
2: per
4: aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
2: gràcies,
4: setmana.
2: Gràcies, Ariadna, també.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro publicava el vídeo setmanal d'actualització de les obres de l'Escola Els Corriols, una sèrie que va iniciar el 14 de juliol amb l'ànim de fer seguiment dels treballs i certificar personalment que es van complint els terminis i que tot estarà llest i a punt per l'inici del curs. En aquesta ocasió, presumiblement per raó de les vacances, el vídeo no hi apareixia ell, sinó que s'hi mostraven imatges de diferents dependències i de l'espai exterior i s'hi consignaven els progressos per mitjà de text sobreimprès. En aquestes imatges veiem d'entrada com s'ha tirat a terra un segment del mur que separa el recinte de la riera, de manera que ja ha quedat obert l'accés principal al centre per aquesta banda. Navarro també destaca que s'està ultimant la instal·lació de la fusteria d'alumini, mobiliari fix i sanitaris. Recordem que aquestes obres van quedar aturades el mes de maig quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa adjudicatària que va tancar per problemes financers i que després, durant el mes de juny, es va haver de fer una nova contractació d'urgència per tal que pogués acabar les obres i tenir l'escola a punt per l'inici del pròxim curs escolar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats de Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas a vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. En surt aquesta tarda a la Rambla de Barcelona coincidint amb l'aniversari d'aquest 17A dels atemptats. Un transformador elèctric a l'interior de l'FNAC s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers a Barcelona ja s'havia evacuat la botiga. En total s'hi han destinat 7 dotacions als bombers que han treballat juntament amb personal de la companyia elèctrica i s'ha tallat la Rambla en aquell tram. A més, s'ha tancat els accessos a l'estació de Catalunya de la línia 3 del metro de Palai i també de la Rambla. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Sáez, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria que es va desencadenar per l'entrada, recordem-ho, de 80.000 migrants el passat 30 i 31 de juliol.
2: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
1: Una visitant ha agredit una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2. L'agressió es va produir a la zona de comunicacions, a la presó, diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a les persones grans amb mobilitat reduïda. El visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort la funcionària. Fons de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. I l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer aquest equipament geològic. Recordem que pels garrotxins i les garrotxines l'entrada és gratuïta fins al 13 de setembre. I des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser escenari del Festival en Dansa. Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. A més, avui la sessió d'avui celebra els 50 anys de la inauguració.
0: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
3: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
4: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar. El nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira. I els apareixen tots els mals.
3: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert, que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma Un Pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
5: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada 9a posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
3: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ d'una actuació de reforma que s'està fent les últimes setmanes a l'Escola Sant Cristòfol, obres que han costat, segons indiquen, al voltant de 300.000 euros i que han consistit, sobretot, a renovar i actualitzar elements com els revestiments, paviments o sòcols, però que també han comportat la renovació de la cuina o un repintat general del centre. Escoltem Elisenda Busquets i Rafa Navarro, que en un vídeo gravat a l'escola i difós a xarxes socials es feliciten de l'actuació i que fan notar que la inversió l'hagi feta íntegrament l'Ajuntament quan, diu Navarro, es tracta d'una competència de la Generalitat.
7: Estem pràcticament en una escola nova. S'han fet una sèrie de reformes molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
8: Hem canviat tots els revestiments laterals, és a dir, tots els plafons són nous, hem tret unes rajoles que històricament arreglàvem que es traiessin, s'ha pintat l'escola de la baix, s'han posat sòcols nous a moltes de les aules, s'ha canviat la cuina i s'ha posat mobiliari industrial. Prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'Escola Sant Cristòfol.
6: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar al Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: Tony Modulation.
10: Una persona de lo más particular.
11: Recuerda hablar lo menos posible.
12: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Benvinguts, avui som al dojo de Ugutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
2: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats i hi ha d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
3: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
4: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions a mans, llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
5: Un campionat amb molt nivell, nunca havien anat a un campionat amb tant nivell, i bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
6: Ha sigut una experiència única i mai l'oblidaré.
7: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
8: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
1: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. I a part moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
2: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors...
9: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vas començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
5: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
4: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
1: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Cic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
1: Premià Mèdia, informació.
2: Hey, Fonzie.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui preparem el nostre cabell per l'estiu i també per l'eclipsi. Volem saber quines són les tendències que es porten aquest any i per això hem vingut a conèixer a la Eva Fernández. No t'ho perdis perquè ens posarem al dia per passar el millor estiu.
3: Bon dia, doncs ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.

0: Bon dia, què tal?
1: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
0: Normalment ho fan de manera habitual. Mm-hmm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
1: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
0: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
1: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
0: Exacte.
1: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
2: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tan... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo
1: aquest
2: quan tinc
1: hàbit,
2: temps. Quan tinc temps.
1: Quan tens temps,
2: ja no
1: que,
2: falta
1: que aquest estiu
2: mirar la
1: tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu? Alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
0: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs, també. I els temes del color, molt natural, que busquen la lluminositat, vale? En morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutil, busquen sempre la naturalitat.
1: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no?
0: Exacte.
1: Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
0: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
1: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
0: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
2: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, no? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
0: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
2: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
0: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell. Una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important que la gent cuidi el seu cabell.
2: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
0: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
2: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
0: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, d'aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritza Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
0: A veure, sí que m'ha passat, sí. Vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
0: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir: mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic: ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu: mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual? És a dir, serveixen també com a referència?
0: Sí, lògicament, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
1: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar: ai, ai, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar: uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
0: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
2: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de: jo voldria aquest pentinat, i t'ensenyo la foto i tu els dius: bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa, no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
0: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir: mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa. I entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
0: Sí, molt. La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
0: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i està a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui: doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acaba tens alguna cosa més per preguntar.
2: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius: mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
0: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
2: O sigui, fer-te, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda, també, a més. És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí, es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu, això, eh?
0: També.
1: Molt bé.
2: Això és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire, perquè això t'esbota. És a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar, gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
0: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal. Jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2. Molt bé. En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, més i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos, però un mes de cada 3 mesos, no.
1: No, per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
2: Bueno, m'apuntaré, vinga.
1: Per deures i propòsits per proper curs.
2: No, que es nota,
1: Eva, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
0: Igualment.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El dissabte 22 d'agost, el Banc de Sang i Teixit serà a Premià de Mar a recollir donacions de sang. La jornada s'inscriu dins la campanya d'estiu d'aquesta organització, que ens recorda que és una època en què es fa menys recapte de sang, però en què la necessitat de reserves es manté i fins i tot repunta. Concretament afirmen que caldran 40.000 donacions de sang i plasma per mantenir les reserves necessàries als hospitals de Catalunya. El dia 22, l'equip del Banc de Sang tornarà a estar a la Gran Via de Lluís Companys, davant del Mercat de Sant Joan, matí i tarda, de 10 a 2 i de 5 a 9. Ens demanen que si ens animem a col·laborar, abans d'anar-hi reservem hora a premiadamar.cat/donar sang.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
1: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
2: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar. El nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira. I els apareixen tots els mals.
1: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert, que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma Un Pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
3: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
1: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquesta setmana, el dimarts 4 d'agost, s'han complert 20 anys de la mort de la Mariona Galindo, membre dels capgrossos de Mataró, que va morir amb només 12 anys després de caure des de la posició de dosos quan el 4 de 9 amb folre, que carregaven a la Diada de Santes de l'any 2006, va fer llenya. La colla l'han recordada un cop més, com ho fa cada any des d'aleshores, i diversos mitjans també s'han fet ressò de l'efemèride, començant per la revista Castells, que hi dedicava un extens article. El text no només assenyala i elogia fins a quin punt la tragèdia que va viure la colla aquell estiu ha marcat la història de l'entitat i li ha deixat un segell inesborrable de tendresa i tribut, sinó que també remarca l'impacte que va tenir per tot el món casteller, que quan encara es discutia sobre l'oportunitat d'usar els caps protectors, va adoptar des d'aquell moment la mesura d'una forma immediata i dràstica. Els articles que s'han publicat aquesta setmana recorden justament que en la seva trajectòria fulgurant cap a l'èlit de les colles castelleres, els capgrossos s'havien distingit justament pel seu caràcter prudent i respectuosíssim amb les mesures de seguretat, un capteniment però que no els va salvar d'aquella desgràcia. També es remarca el fet que, malgrat que la mort de la Mariona va ser un fet totalment insospitat, el traumatisme que va patir a Santes no feia patir ni de bon tros per la seva vida i, de fet, va ingressar completament conscient a l'hospital perquè li fessin proves. La colla no va emprendre mai cap acció legal per aclarir els fets per no pertorbar encara més la família en aquells dies de dolor insuportable. D'aleshores ençà, els capgrossos de Mataró duen una estrella bordada a la camisa en record de la Mariona i li dediquen una diada amb el seu nom. I aquest passat 25 de juliol, 20 anys després del fatídic accident, tota la colla va veure com la Mariona plorava d'alegria. Així ho van assegurar ells mateixos quan va esclatar a ploure a bots i barrals a la plaça Santa Anna en el moment de descarregar ni més ni menys el 4 de 9 en folre.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
9: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de premiar, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
2: Moltes gràcies.
1: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
2: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
1: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
2: Correcte. No?
1: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
2: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps i que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys, d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè així jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un, usuari, localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
1: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
2: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí, perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobret el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
1: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
2: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves locubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto un luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi ha moltíssims expedients, però n'hi ha d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen pel terra alguns casos que sí que són frau.
1: Justos per vagadors, allò típic, eh?
2: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa i distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12 mil euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. Mm. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos ja algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
1: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
2: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més, i assessorar, acompanyar en el màxim que puguem en el consumidor quan es troba en aquesta situació.
1: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? El problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
2: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la

0: data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
1: Premià Media. Informació.

0: L'esmenc Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons, aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Media per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Media, la veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda.
1: Hola,
0: a la ràdio.
1: Encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com
3: Hola,
0: esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir? Nora, què descobrim en aquest
1: EP? Són sis cançons. I aleshores vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció és això, és tirar, seguim català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa, però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat, de fet vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis, en aquest sentit l'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Poder-se composar i tenir missatges per donar, com ho gestioneu, depèn.
1: A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després anàvem sumant, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que s'hagin al Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Està sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: És complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Ens vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Que ja vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que sigui la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que també el company ens va proposant. Però és un plaer, és una cosa molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò.
1: No, ells una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però ja...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment.
1: Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. No, i a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro, o sigui, si som tres contra un.
3: Malgrat que hi hagi no estic d'acord.
0: Correcte. Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Bueno, depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, doncs, us foteu.
3: Sí, el vot de qualitat és aquell moment, l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És algú que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: A tocar la bateria. No, el típic que fa de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Ens deia... Bueno, vam anar canviant, ens deien Blanch. Però vam tocar una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujava d'un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt amb el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè ens...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor?
1: No, està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica, i en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils.
0: Evidentment també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí al final sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació.
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no sé si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estem a punt de jubilar-nos.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o al teatre no passa. I aquí, amb el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: També reivindiquem una mica de... Tenim emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Maze Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, eh? També es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però acaba sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí, no? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiora.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntàvem, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull.
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, com ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés. Jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no, i de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Estats d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això una de dos. Una de dos. O totes en general l'agraden, i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agrada tal i qual, no? Però que no hi ha, en teoria, un hit que dius, home, és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu
2: això,
0: agenda? Sí.
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes. Eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: d'estar
0: pendents de publicar, de vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música, i llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No, som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: sí, es podria dir que sí.
1: Llavors en tenim una altra el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que
2: exacte, sí.
0: També traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu. No. El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies,
0: Nora, Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: És un tema que és nou.
3: No està publicat?
2: No, no està publicat. En
0: exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop va sortir com molt sol, i jo en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, Per tant... Ai, ni guitarra, perdona. Ni baix, la guitarra sí. I res, la cantem ell i jo. Ja està, ell toca, jo canto i ja.
0: Molt bé, doncs la Nora sí. I el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Doncs pues no té nom encara.
3: No té nom oficial, no té nom. Li diem navegant, no?
2: Navegant, sí. Navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies. Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La sala d'exposicions municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la sala municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
2: És un col·lectiu que som a L'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
1: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 7:15 PM a 9:15 PM i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius. Gemma Palet.
1: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
2: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar. El nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals.
1: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert, que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma Un Pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
3: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Media, la felicitem per aquest èxit.
1: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: One, two, three,
6: Hello, Jazz It audience.
7: Welcome to Jazz It.
6: Jazz It.
8: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
9: Comencem programa, però acabem temporada a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World, de Louis Armstrong, només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

you. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra at the Sands, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz Hit Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz Hit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take 5. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue and Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

Blue in Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. Hi ha qui diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxual i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yàcid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Yàcid, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A continuació, recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó The Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc a nom propi i un disc homònim. Però just dos mesos més tard la van tornar a gravar amb el quintet de Cannonball i va ser la cançó d'obertura del disc Them Dirty Blues. Aquesta versió només té 3 milions de reproduccions, però hauríem de sumar-hi les de les diferents versions fetes pels dos germans per saber l'abast real d'aquesta cançó. I després, si tenim temps, escoltarem ni que sigui un fragment de Song for My Father, cançó pel meu pare, del pianista Horace Silver, que va ser també fundador dels Jazz Messengers, juntament amb Art Blakey, però que, un temps després, va preferir seguir com a líder d'un grup a nom seu, un grup que també va ser una escola i va formar a molts músics joves. Amb Song for My Father i els seus 48 milions de reproduccions, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017 que encara no han rebut una indemnització s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats i és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
2: Des d'esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: Hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafit, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixà ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'han superat, com us dèiem, 51, l'última, el 2003. I aquesta nit el Festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts cap a 11:15 de la nit.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Estàs escoltant?

0: Qui us parla, Lluís Armengol, us presenta una nova edició de La Xefla, Havaneres i Cant de Taverna.
1: I cantar fins a l'albada serà el teu remei, compadre.
0: Escolteu-lo cada diumenge a Mataró Ràdio, els dilluns a Ràdio Premià de Mar i els dimarts a Ona Mediterrània, Mallorca.
1: Cantant havaneres, cançons marineres.
0: La Xefla, un programa de Lluís Armengol.
1: Boleros, balades i aquelles tonades dels avantpassats.
0: Comencem.

0: Premià Mèdia Informatius. Gemma Palet.
1: Els primers dies de vacances, quan finalment deixem enrere les presses i l'estrès de la feina, poden arribar acompanyats d'un efecte inesperat, mals d'esquena i molèsties lumbars. Jordi Berrocal, de Fisio Premià, explica que és habitual que algunes persones comencin a notar aquests dolors precisament quan aconsegueixen desconnectar. Segons Berrocal, hi ha persones que al cap de només 24 o 48 hores d'haver començat les vacances es queden clavades a l'esquena o de les lumbars. El fisioterapeuta ho relaciona amb el funcionament del sistema nerviós autònom. Durant períodes d'estrès i elevada exigència, explica, el sistema nerviós simpàtic es manté especialment actiu per respondre a les responsabilitats del dia a dia. Quan arriben les vacances i aquesta activació disminueix, guanya protagonisme el sistema parasimpàtic relacionat amb la relaxació. És aleshores, segons explica, quan el cos pot començar a manifestar molèsties que fins aquell moment havien passat més desapercebudes.
2: Quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar. El nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals.
1: A banda de l'estrès, els canvis d'hàbits propis a l'estiu també poden passar factura al cos. En cultura, la companyia elèctrica d'Arma farà ple al casal de la nova aliança Mataroní després de vendre totes les entrades al seu concert que formarà part d'una nova edició del Posidònia Fest, el festival musical que se celebra del 2 al 6 de setembre. A més de 50 anys de trajectòria, la banda presentarà la d'Arma a un pam el proper 3 de setembre, un format íntim que permetrà viure de ben a prop una selecció dels seus temes més emblemàtics, en una experiència especialment concebuda per connectar amb el públic. I en esports ens explica les notícies del dia l'Òscar Guardiola.
3: El Club Esportiu Premià de Mar va aconseguir la seva primera victòria per 1-0 contra l'Igualada en el primer partit amistós de la pretemporada. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure en acció com juga l'equip premianenc després de canvis a la plantilla amb diverses renovacions i la incorporació de nous fitxatges. A més, la premianenca Carlota Martínez Vicente Torta, de 14 anys, ha participat amb la selecció catalana de vòlei platja al Campionat d'Espanya, que es va disputar a la ciutat de Lorca, del 4 al 8 d'agost, on ha aconseguit una destacada novena posició d'Espanya. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
1: I pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem una jornada de calor intensa amb domini del sol durant bona part del dia, tot i que a partir del migdia i la tarda poden aparèixer intervals de núvols i no es descarta també alguna precipitació feble. La temperatura es mourà al voltant dels 32 graus a màxima, amb una nit també molt càlida, entorn als 25 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ja s'anuncia la tercera edició de la Mostra d'Activitats Extraescolars de Premià de Mar, que va néixer fa 4 anys com la Fira de la Joventut, però que fa 3 anys es va rebatejar i replantejar per tal d'obrir el zoom sobre tot l'entramat de propostes extraescolars al nostre municipi. Es farà el diumenge 6 de setembre a la plaça dels Països Catalans, Gran Via inclosa, de 10 del matí a 8 del vespre. A l'espera que l'Ajuntament informi del contingut concret i de les entitats participants, sí que podem dir que el juny passat la coordinació de l'activitat es va adjudicar a l'empresa Cosmo Joy Eventus per un import de 9.655 euros amb IVA inclòs. En edicions anteriors, la fira ha inclòs tallers, demostracions i activitats diverses per part de les entitats participants, entre les quals hi havia moltes representants de l'àmbit esportiu, de l'àmbit del lleure o de l'àmbit musical i artístic.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
7: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Molt bé, doncs, i ara doncs, és moment de parlar d'infància i concretament de com hem de cuidar els més petits davant dels perills a l'estiu, com per exemple les picades d'insectes i meduses o també els cops de calor. Avui tractem aquests temes des de Malgrat amb la infermera pediàtrica del CAP, la Mireia Hernández.
2: Avui ens acompanya la infermera pediàtrica del CAP de Malgrat, Mireia Hernández, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, quan arriba l'estiu, quins són els principals riscos per a la salut dels infants que observeu des de pediatria?
3: Doncs observem els cops de calor i la deshidratació, pot ser un dels més importants. Llavors també hi ha les picades, els insectes i les meduses, ferides, que aquestes ferides s'infecten i a vegades costa una miqueta de curar. Llavors, el que fem és també molta prevenció pel tema dels protectors solars i els repel·lents de mosquit.
2: Mm-hmm. Bé, de fet, ara ho parlarem amb més detall, però comentaves la calor, no? Els cops de calor, de fet, són una de les preocupacions més habituals. Quins són els símptomes d'alerta que haurien de tenir presents des de casa les famílies?
3: Doncs, si la criatura doncs, té molta set, tingués la pell vermella o calenta, que estigués marejat o comencés amb febre, val? Doncs llavors serien uns senyals d'alerta de dir alguna cosa està passant, no? Que també estigués un nubilat, que estiguessis parlant amb ell i veus que no està gaire connectat, diguéssim, a la teva conversa, dius aquí passa alguna cosa.
2: Mm-hmm. Hi ha franges horàries, de fet, en les que recomanaríeu evitar l'activitat física o jugar a l'exterior?
3: Exacte, sobretot l'hora del migdia. L'hora punta és de 12 del migdia a 4 de la tarda. Aquesta hora és la que considerem que millor els infants, igual també la gent adulta, que estigui en espais on hi hagi ombra i estigui més fresc, no estigui exposat a l'exterior, i sobretot pel tema de les platges i les piscines, no? És l'hora menys recomanada.
2: Mm. De fet, ja aquí hi ha, justament hi ha un tema que connecta amb això, que és el fet dels casals d'estiu, no? Molts infants doncs, passen els matins o gran part del dia als casals d'estiu i, de fet, coincideixen moltes vegades amb aquestes hores. De fet, quines recomanacions li donaries tu a les famílies i també als monitors que ens estiguin escoltant perquè els nens estiguin protegits de la calor?
3: Sí, clar, hi ha casals que són de tot el dia i d'aquesta franja, sí o sí, atenen. Altres, com per exemple el casal municipal, no?, que és fins a la una, i llavors els nens marxen a casa, dinen i tornen a la tarda. Llavors aquesta franja no està tan present, diguéssim, l'activitat en dintre del casal. Però sí que és cert que el que tant estiguin al casal com estiguin en uns altres espais, no?, que aquestes hores haurien de ser hores on els infants estiguessin a l'interior, que estiguessin protegits de la llum del sol, que hi hagués una zona on hi hagi menys calor i, sobretot, que tinguin sempre a mà l'aigua, que s'hidratin constantment.
2: Mm. Pel tema de l'alimentació, Mireia, s'ha de tenir especial cura durant l'estiu o els nens poden menjar de tot?
3: Bueno, hidratat que es pot fer amb l'aigua i després també totes les fruites fresques, que a més són molt recomanades, les fruites de temporada, no?, que són molt bones, que porten a més molta aigua, per exemple, la xindra, el meló, les verdures, doncs, aliments que no siguin tan copiosos i que la digestió sigui molt més pesada, que ja es tendeix a que aquest tipus de menjars doncs, es fan més a les èpoques d'hivern, no?, quan ja fa fred i es necessita que la panxa estigui més calenta, diguéssim, i a l'estiu, doncs, més amanides, més llegums no cuinades amb calor, sinó més amb fred, no?, amb tipus amanida, evidentment, i llavors més aliments que siguin més digestius.
2: Mm-hmm. Quan parles de la hidratació, sobretot fas incís en aigua, eh? És a dir, els refrescos, sí. Sucs, són recomanables, sí. Però no hem de usar, no?
3: Els refrescos, igual que l'hivern, com que porten més gas, més sucre, doncs es recomana de manera puntual i si és un refresc tipus que puguis fer, per exemple, no? Ara estic pensant amb aigua fresqueta, amb un suc de llimona, doncs això està genial, és una beguda natural que no hi ha cap problema, diguéssim, del tema del sucre, no? Refrescos, doncs, de manera puntual, però no ha de ser el que habitualment vegi l'infant en el seu dia a dia.
2: Val. A banda d'això, al principi has mencionat que també un dels punts, no?, que detecteu des de pediatria dels CAPs és el tema de les picades, el tema de les ferides... Tot això també s'agrava per una falta d'higiene, pot ser?
3: Sí, o sigui, quan piquen els insectes, el que passa, o quan es fa, bueno, més que res les picades, sí, produeix una urticària. Llavors aquesta urticària fa que la persona doncs, es grati. Què passa amb els nens? Doncs que ells toquen superfícies, estan constantment jugant amb la sorra, i llavors aquestes mans estan més brutes. Quan tu tens una picada que et pica i llavors ho grates, el que pots fer és que lesiones la pell. I en aquest punt de lesió és quan entra la bactèria i el que produeix és una infecció a la pell. Aquesta infecció sovint bueno, empitjora i és el que es coneix com impetigen i són lesions de pell que s'han de tractar amb antibiòtic local, tòpic, o bé a vegades hem de donar antibiòtic oral perquè, clar, s'expandeixen per tot el cos. Llavors, què és molt important quan hi ha una picada o una ferida? Doncs la higiene, sempre. Higiene, aigua i sabó, mantenir la zona ben neta, mantenir la zona seca. Si hi ha una petita lesió, doncs s'ha de mantenir la zona tapada, perquè és fàcil que si ho deixem a l'aire, el nen es seguirà gratant o tocant i que llavors es contagi amb les altres, amb altres zones del cos.
2: De fet, es pot desinfectar també amb alcohol o amb... Bueno, no surt.
3: Sempre és millor l'aigua i sabó i després posar un antisèptic tipus hipoclorexidina, que és un antisèptic que no taca la pell, diguéssim, així com el betadine, el joda, doncs sí que taca, no? Doncs la clorexidina és transparent i pots veure perfectament la lesió com està i pots veure la seva evolució.
2: I no
3: resseca tant com el joda.
2: Val, el joda, exacte, era aquesta la punt. Uh-huh. A part, també, com a prevenció, entenc que també molta cura a casa, de netejar les mans cada vegada que el nen arriba a casa, si es pot utilitzar el gel aquest que utilitzàvem durant la pandèmia, si no m'equivoco, aquests gels desinfectants també són recomanables,
3: veure,
2: no, per aquests
3: casos?
2: A veure,
3: el més important i que tothom té i que té, és accessible i econòmic és l'aigua i sabó.
2: Correcte.
3: Per tant, els nens, abans de menjar, s'han de rentar les mans. I els nens, quan arriben a casa, després de tota l'activitat del dia en el qual han estat en espais bueno, amb sorra i han estat jugant i us han passat la mar de bé, doncs han de dutxar. O sigui, els nens s'han de rentar cada dia. I ha de ser amb aigua i sabó, evidentment. Llavors, això el que fa és protegir a que l'infant tingui la seva pell neta i que no hi hagi cap altre... Bueno, que no hi hagi contagis de malalties. O sigui, això és una de les coses que es va aprendre molt durant l'època del Covid, no? Com ens fèiem, no? Com evitàvem que hi hagués la transmissió de la infecció? Doncs amb la higiene. I la higiene fonamental és aigua i sabó, no cal anar a buscar res especial, sinó que tenir la constància de que hi hagi aquest hàbit.
2: Val. Després també un apunt, anem molt a la platja o a les piscines aquest estiu, sí. Augmenten les cremades solars. Hem d'aplicar correctament aquesta protecció solar als infants i també quina hem de comprar, perquè hi ha moltes marques i hi ha molts tipus. Quina és la més adequada per utilitzar-la amb els nostres fills?
3: Sí, les recomanacions amb els infants menors de 6 mesos és no utilització de proteccions solars. Per tant, el que hem de fer és que no hem de tenir una exposició directa al sol. Mm. Els dermatòlegs sempre diuen que qualsevol lesió de pell en aquestes edats pot ser una lesió cancerígena d'edat adulta. Per tant, les recomanacions que fem nosaltres des de la consulta és, sobretot, el primer any de vida, els nens no han d'estar exposats al sol, ni platja ni piscina. Això no vol dir que poden anar, per exemple, a les 8 del matí o a les 8 del vespre, perquè l'aigua de mar, evidentment, té unes característiques que van molt bé per la pell. L'aigua de mar és antiinflamatori, llavors protegeix bé a nens, per exemple, que tinguin dermatitis atòpica. Val? Però sí, el que no farem és exposar-lo a les hores, sobretot aquestes que hem dit de 12 a 6. Llavors, recomanat, doncs, menors de 6 mesos, res de protecció solar. A partir dels 6 mesos i fins als 3 anys podríem posar proteccions solars d'aquest tipus, filtres físics, que són aquells que actuen com un mirall, val? Sobre la pell i també minimitzen el risc de les al·lèrgies. I a partir dels 3 anys doncs, es poden fer ja aquests protectors solars que són físics, i químics, que són combinats. Mm. Llavors, sempre hem de pensar que qualsevol producte que posem sobre la pell dels infants i més contra cada vegada que són més petits d'edat, tots aquests productes s'absorbeixen en pell. Llavors hem de tenir en compte també això. I sempre productes que siguin adequats per edat.
2: Molt bé.
3: Igual que tampoc no utilitzarem un producte que sigui d'un any per l'altre, sinó que en comprarem un de nou.
2: Mm. Val? I ja per acabar, durant les vacances també és habitual que els horaris es controlin, no? També, com no hi ha escola sí. i com també sí, els dies sí. són més llargs. Tot i així, Mireia, ens recomanes mantenir certes rutines de son i també d'àpats, eh?
3: Sí, clar. A veure, entenem que l'estiu està per disfrutar-lo, no? I les rutines que tenim durant tot l'any, doncs està bé que es trenquin, no? Per exemple, en el cas de... Bueno, ara que estic pensant en el casal municipal, no? La idea del casal, tot i que està dintre d'una escola, és que els nens facin descoberta de l'entorn i, per tant, que surtin a l'exterior. Llavors, totes aquestes activitats lúdiques el que fan és que els nens s'animin, no? Tant nens com adults, i llavors doncs, gaudeixin de l'estiu. Però tot i això sí que hem de recomanar doncs, que es mantinguin rutines, doncs, com deia abans, el tema de la higiene, per exemple, els àpats, no? Esmorzar, dinar, berenar, sopar, i el tema de les hores suficients de son, doncs, perquè l'endemà pugui estar prou actiu com per mantenir l'activitat que estigui proposada si està anant en un casal.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ho donem per acabat. Mireia Hernández, infermera pediàtrica del CAP d'aquí Malgrat. Gràcies per atendre'ns i que tingui molt bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Jornada agitada el dijous 30 de juliol a Mataró en matèria de successos insòlits. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa, segons el relat que en feia l'Ajuntament. La patrulla de la policia local desplaçada a l'indret va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs i van haver d'actuar dues unitats de bombers. Unes hores més tard, cap a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien com esperitats amb el botic cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Segons informava TV Mataró, aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret, però com diem, l'assalt va deixar atònits molts clients del centre i que fins i tot van provocar un atac d'angoixa a la dependenta de la joieria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Bah. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premià en Papasseit?
1: No. Sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no res, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriolf n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Cui, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té, de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, ho tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata...
0: Sí, això també...
1: Del port no en direm res?
0: No. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent. A l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que el poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lorenzo. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Que faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parla'n amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu. Bellamar. Quan tu hi eres, Bellamar. T'hi has fixat que la cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge? La fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va, un

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament,
2: tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls perquè no tenien feina i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions.
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a banyar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El festival Gaffer Rock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lo Mueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15è aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gaffer Rock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gaffer Rock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: every time, baby.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Escoltants, què els hi semblava la llanterna màgica? I això és el que ens han dit.
1: Pues la cosa es así, verá.
2: Es impresionante.
3: Me encanta, me encanta.
4: Mola.
3: Me gusta como suena.
5: Qué bonito.
0: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
6: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si la...

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Maia.